Notg de stad, de Florin Darms. Jeu aut savens in notg de stad, ina fonteuna, a celatà. Scosche la les bufadi d'umbra, il cuoz de la perpetna dat. E tras finiastra ven discus in vent mi gioivel ter miu leg. Purtont odurs de foin, curec, tre fegl e flurs, giut l'erma sus. Ed entren sent leu inflat, sco tievis, sco il traci del prau, e grill se nua el zu pau, cantinen tras la notte de stat.